0: sintonía para saludar un viernes más a la dietista antidietas, a Marina Rivas, que hoy nos acompaña a través del teléfono. Marina, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hoy es un día, no sé si triste o no para el mundo de la dietética. Hoy ha fallecido Carlo Petrini, podemos decir que era el padre de ese movimiento slow food, así que se le despide, sí, pero sin generar debate.
1: Sí, jo sí que diria que és un dia una mica trist, sobretot pel món de l'alimentació i per totes les persones somiadores que creuen en un món més just, en un món que té ganes de recuperar tradicions, que creuen la cultura dels indrets, no? Perquè en Carlo va ser un visionari i tots aquests temes dels quals parlem avui, de tot això dels quilòmetres zero, no? I del producte local, li vam en gran mesura ell i tota la feina que ha fet durant aquests últims anys, sobretot a través de slow food, diríem.
0: Sí, que el movimiento que impulsaba este italiano Carlo Petrini se basaba mucho en la alimentación consciente, pero sobre todo en la alimentación sostenible, ¿no?
1: Exacte, mira, tu pensa que el moviment slow food va néixer a Itàlia l'any 86 i va néixer precisament arrel de l'apertura d'un McDonald's a la plaça d'Espanya de Roma, que dius, ostres, quina cosa més curiosa, no? És a dir, ell ja per aquell temps començava a veure que la globalització en el món de l'alimentació s'estava apoderant de les tradicions i de les cultures gastronòmiques de tots els indrets del món, i per ell això va ser un punt d'inflexió, no? De dir, ostres, què està passant, que una ciutat amb una cultura gastronòmica tan important com a Roma, de sobte hi vaiga a obrir un McDonald's, no? Llavors aquí va ser quan va néixer aquest moviment, que es va convertir ràpidament en un moviment global, perquè ara que recordar que Slow Food és un moviment que està present a més de 160 països, fins i tot en el nostre país tenim com delegacions, i es dediquen a fer una feina incansable i fabulosa a favor de l'alimentació local, estacional. De fet, els principis, la filosofia, no, dels moviments slow food es basa en tres punts importantíssims, que són els aliments bons, no, que parlen de cultura local, i desgust de menjar, que això trobo que és un punt importantíssim, desgust de menjar, que de voltes se mos oblida en el món de la nutrició i la dietètica. Aliments nets, és a dir, produïts de forma sostenible, respectuosos amb el medi ambient, amb el ecosistema i també en les persones que hi treballen, que això també és un punt molt important, quan sí, parlem sobretot de qüestions relacionades amb la justícia alimentària. I després també justos, és a dir, que el preu d'aquests productes estigui a l'abast de tothom, que això és una qüestió que en els últims anys, en tots els moviments del menjar ecològic i sostenible, és un punt, Víctor, que jo sempre m'ha preocupat molt, perquè al final sembla que hi ha cert esnobisme, no?, en el consum de productes locals i ecològics, perquè al cap i a la fi s'ha de pagar moltes vegades un preu molt més elevat, no? I en Petrini amb això era també molt crític, i ell deia que la producció dels aliments que fossin ecològics i sostenibles havia de ser una cosa a l'abast de tothom, no només de les persones que s'ho poguessin permetre en termes econòmics. I aquí m'apareix precisament que és una, no? És com sa mare dels ous de tots aquests moviments avui en dia tan polits, no? Tan cookies sobre el paper, però que després a la realitat són més difícils de dur a terme.
0: Claro, sobretot molt difícils per a quienes tienen menos poder adquisitivo, que parece que comer bien es un lujo, ¿no?, en este siglo.
1: Exacte, per això jo crec que és molt important que per desgràcia, no, en sa mort de sa figura d'en Petrini, crec que és important que tornem a posar això sobre sa taula, no? Perquè quan parlem d'aliments justos, hem de parlar d'aliments justos per tothom, no? Tant a nivell mediambiental com a nivell també de ses persones que els produeixen i que els consumeixen. Al cap i a la fi hi ha un problema molt important en totes aquestes qüestions, i és que moltes vegades nosaltres com a consumidors estem comprant productes a preus que fan gana de riure, no? Mos hem acostumat a que molts de productes tinguin uns preus extremadament baixos, i això també mos ha de fer preguntar-nos de quina manera han estat produïts, és a dir, quines són les condicions, per exemple, laborals o de drets humans, no?, que hi ha darrere de determinats productes, moltes vegades fins i tot venuts com a sostenibles, no?, o com a naturals i totes aquestes coses. Llavors això és imprescindible, i sobretot una part molt important de la feina d'en Petrini, que estava molt relacionada amb tot el que té a veure amb el seu producte local, però no amb aquests termes així hippies, no? Sinó com a xarxes, no? Com a teixir xarxes de suport mutu, recuperar les col·lectivitats. El món al final no el poden alimentar quatre grans corporacions, no? Hi ha una frase, no?, que és aquesta de moltes persones en molts llocs petits fent moltes coses, no? Doncs això seria una mica la filosofia que tenia en Petrini, de recuperar aquesta sobirania alimentària en petites comunitats, en sabers tradicionals, i d'aquesta manera que siga una cosa que estigui a l'abast de tothom. No podem deixar ningú darrere amb això de l'alimentació saludable.
0: Pues queríamos poner hoy sobre la mesa pues ese movimiento y esas ideas que, bueno, que ha estado de alguna manera impulsando Carlo Petrini, al que hemos despedido hoy. Bueno, para despedirnos, decía yo, lo ponemos sobre la mesa, vamos a ponerlo sobre el plato. Marina, venga, rapidito, déjanos una receta que pueda encajar con este movimiento slow food.
1: Si m'ho permets, Víctor, en comptes avui de deixar-vos una recepta amb ingredients i processos i coses d'aquestes, que m'agraden moltíssim, jo avui, una mica per retre homenatge a en Carlo i a tota sa feina que ha fet durant tots aquests anys a favor dels moviments slow food, i sobretot de ses persones que estan darrere de tot aquest menjar que posam a sa taula, m'agradaria moltíssim, moltíssim, que totes les persones que mos estan escoltant agafassin un test i una mica de terra aquest cap de setmana, i ahir sembrassin unes llavors, o anessin a comprar una mica de planter, que posessin una tomatera en el seu balcó, o que anessin a casa d'esvasí i compartissin algun plat, que fesquessin això que ell parlava, no? De poder compartir en comunitat, de poder ser una mica més sobirans en qüestions d'alimentació, i que mantinguem vives les nostres tradicions. Així que, si aquest cap de setmana teniu temps, per favor, dipositeu una llavoreta dins un test, i jo estic segura que si en Carlo mos mira des d'allà dalt, estarà molt, molt orgullós de totes les llavors que ha sembrat ell també.
0: Pues esa es la receta para esta semana: sembrar un poquito más en alimentación sostenible, buenos alimentos, disfrutar del placer de comer, una producción sostenible y sobre todo que sea a precios justos. Marina Rivas, nuestra dietista, vuelve el viernes que viene. Buena semanita, por aquí te esperamos.
1: Igualmente.
2: Radio Ibiza, Cadena Ser.
3: A Eivissa el transport públic es modernitza. Oblida't de l'efectiu. Descarrega l'app Alça Movie for You, consulta els nous horaris i paga amb targeta per gaudir de tarifes bonificades. Tota la informació també a alçaeivissa.es. Eivissa amb bus, fàcil i segur.
0: ¿Buscas un plan diferente? Disfruta del Day Pass de Hotel Putxet Ibiza. Piscina, sol, buen ambiente y acceso a nuestro snack bar y restaurante para aprovechar al máximo tu día. De 11 de la mañana a 7 de la tarde, importe canjeable íntegramente en consumiciones. Un día de verano diferente en Hotel Putxet Ibiza. Reserva ya en el 971-344222 o escríbenos a mail@hotelputxet.com. Sujeto a disponibilidad.
2: Cadena Ser, el poder de la conversación.